Patats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. 23.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: 100 Calafell allà on siguis.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.

De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

de 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: do.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
3: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
5: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Són mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

fan mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o El Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0.

0: 0 contra Ghana, Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar i durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFA, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin a veure haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un risc, un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naïm Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El Club Comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro-drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències irrellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitjat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
20: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera, que desde luego es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies, i finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc, i per tant serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
21: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
22: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
23: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
24: La pregunta que hay que hacerse es, es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I abans dels esports us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
4: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atur Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada en superar el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
5: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
1: 3CAT Info.
3: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
6: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment i és el que està sent.
3: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
7: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
3: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
25: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
3: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
2: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
3: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
1: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de l'Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
1: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. ¿Qué de explicaciones?
6: i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
7: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15 en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
9: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar a la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
8: Catalunya al dia. t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
10: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes d'actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
12: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
11: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
8: 3Cat Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i El Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
13: Volando voy, volando vengo, vengo.
14: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
15: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar, després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
14: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
15: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany, i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
14: Telefònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
15: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
14: Una de les propostes especials serà també ressons en dels cants obscurs de corda teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
15: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
13: En totes les coses
14: el festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
8: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15 en emissió conjunta 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
17: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
17: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
18: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
19: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sinó simplement hay tres pérdidas en los cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
21: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
20: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
8: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
22: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
8: Esports.
0: Amb en David Ubach.
23: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
24: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. Ha
2: el seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
23: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
3: Con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
23: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
4: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
23: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
8: 3CAT Info.
23: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
5: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
23: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
6: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
23: Més futbol mundial a banda, encara.
8: 3CAT Info.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
25: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran. Jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
23: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc.

0: va formar.
1: 3CAT Info.
0: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc de 21 anys va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
1: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o El Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: I en aquest cas, en emissió conjunta per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
1: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
1: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
0: 3CAT Info.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu, ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar a la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
1: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any, clar.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: I a taula aquest migdia encara hi haurà cuques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto al foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
1: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El Club Comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs Pro Drets Humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
1: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitjat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
20: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
1: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies, i finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. I, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
21: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
22: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
23: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: I abans dels esports us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
24: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga.
4: L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
4: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol d'Agadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
6: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
0: 3CAT Info.
4: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
7: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
4: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
24: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
4: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
25: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran. Jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
4: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
0: L'actualitat esportiva a fons.
4: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
26: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
4: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
0: 3CAT Info.
4: En bàsquet, el Girona ha incorporat al base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Són 7:45.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i Trescat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat, ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. Que dé explicaciones,
6: i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge i instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'OCU, de l'UCO, relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
7: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15, en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
9: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
8: Catalunya al dia. t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això, de la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
10: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes d'actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
12: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
11: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
8: 3Cat Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
13: Volando voy, volando vengo, vengo.
14: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
15: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
14: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
15: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna, de Raquel Luà i de Quim Carandell.
14: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
15: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
14: Una de les propostes especials serà també ressons en dels cants obscurs de cor de teatre, el claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
15: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
13: En totes les coses que fan sentir lliure.
14: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
8: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitjat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:02 en emissió conjunta 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
17: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
17: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic i el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
18: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
19: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay tres pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
21: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
20: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
8: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
22: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
8: Esports.
0: Amb en David Ubach.
23: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
24: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. el seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
23: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han supertat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
2: Okay, Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
23: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
23: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
8: 3CAT Info.
23: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
4: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
23: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
5: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
23: Més futbol mundial a banda, encara.
8: 3CAT Info.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
6: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
23: Quique Álvarez ha dirigit al filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
25: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
23: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
8: 3CAT Info.
23: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys,

0: Matius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres 24 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: La companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Calafell ha acollit el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. El Vendrell acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès el proper divendres 26 de juny. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. El Ministeri de Cultura posa en marxa un nou bo cultural jove pels nascuts l'any 2008. El club d'un dels menors ofegats a Tarragona apunta que el corrent els va dur a les roques quan es banyaven a la platja. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui parlarem amb Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha anat assolint diferents reconeixements i títols com a campió de diferents esports relacionats amb el medi marí. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida, que ofereix cursos de parawind, windfoil i paddle surf.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la crida del castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit escrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 10:45. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill

0: o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
2: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
3: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor, portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts, i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
2: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de què és darrere i davant de muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
3: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama i ara pues, vivint tots els títols de pubilla, i això també m'ha permès entrar una Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'ho hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
0: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
4: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada de pubillatge i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba i ara a sopar i a gaudir.
0: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
5: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona, i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles, doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la FEI un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no?, d'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
0: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folclòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar durant un any un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Port de Coma-ruga serà aquest proper divendres 26 de juny l'escenari del primer festival de drons del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha organitzat una jornada especial per donar la benvinguda a l'estiu amb una programació que combinarà cultura popular, tecnologia i música. La festa començarà a 8:45 de la nit amb la Torto Fest, un correfoc que tindrà lloc a les places dels Germans Trilles i del Tavaris. L'acte comptarà amb la participació de la Tortuga de Foc del Vendrell i diverses bèsties convidades, el Banyit de Solivella, la Nicasseta del Catllà i la Carpafera de Martorell. Un espectacle amb 400 drons sobre el cel de Coma-ruga. El plat fort de la nit arribarà a les 11 amb l'espectacle de drons de l'empresa Crosstars Aerial. Un total de 400 drons, com hem dit, protagonitzaran una exhibició creada especialment per aquesta ocasió. Amb més de 14 figures inspirades en elements culturals i naturals del Vendrell i dels seus nuclis marítims. La proposta també farà referència a alguns dels grans esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi, convertint el cel de Coma-ruga en un escenari visual únic per donar la benvinguda a l'estiu. La programació continuarà amb un concert del grup de versions Police Line a la plaça dels Germans Trilles. Un DJ serà l'encarregat de tancar la festa amb una sessió dirigida especialment al públic més jove, en una nit pensada per a tots els públics.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kW. Potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, i ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests, 120.000 euros provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el número 47 de dipòsit regulador del CAT, que integra la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però és el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, el Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, diu, com les cobertes dels nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% d'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.203 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera d'entendre la gestió de l'aigua. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Barà i el Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I a la plana general, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquesta setmana la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. El programa permetrà, a partir d'ara, destinar l'ajuda a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. L'ajuda, de 400 euros, es podrà utilitzar en dues modalitats diferents, segons si es vol consumir l'import en una sola iniciativa o repartir-lo en diferents propostes. Els joves disposen d'un any màxim per utilitzar aquests 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Poden tenir accés a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys aquest 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a l'Estat, sol·licitants d'asil, desplaçats temporalment o estrangers extutelats. Es tracta d'uns 561.459 potencials beneficiaris a tot l'Estat. El bo funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir al mòbil o en format físic. En els darrers 4 anys, el bo cultural jove ja ha arribat a 1,2 milions de persones.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El president del Club Deportiu La Floresta, Pablo Pedro González, on jugava un dels menors ofegats divendres passat a la platja de la Rabassada a Tarragona, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que els infants s'estaven banyant a la platja quan el corrent se'ls va endur a la zona de roques. En activar-se els serveis d'emergència, explica que van tardar més de mitja hora a rescatar-los. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que no hi ha testimonis que veiessin els nens saltant de les roques i tenen obertes totes les hipòtesis sobre com van accedir a aquella zona. En el moment de l'incident, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada. Escoltem ara les declaracions de Pablo Pedro González, el president del Club Deportiu La Floresta.
6: Estaven a la platja i aquest xiquet el va arrastrar a l'aigua a casa allà. Però aquest el van rescatar als 30 minuts, eh? Als 30 minuts. Jo vaig estar allà. Sol que em van trucar que s'havia ahogat el Michael, que no l'encontraven, jo me vaig anar cap allà, a la platja, i vaig estar allà. Des que se va acabar tot, des que van treure aquells dos xiquets a l'ambulància, que els van fer com recuperació, saps?
0: El president del Club Deportiu La Floresta també diu que els menors no sabien nedar i que la corrent els va dur a la zona de roques.
6: El Michael tenia por a l'aigua. No passava de la cintura. De la cintura seva no passava, aquest xiquet. I aquest xiquet estava per la cintura, la ola que te li agafa, el pol que cap dintre, un el té que ha agafat i se li escapa. I se li escapa. I ja t'he dit, els que se van salvar eren més petits que ells. I estaven a res. A un metro, a un metro. Lo que passa que, claro, si no saps nedar damunt de l'aigua t'ha xupat cap dintre, dos sí que el van treure. I van estar fent allí recuperació. Però aquest el va portar l'aigua cap dintre, i el va portar en allà, on estaven aquestes roques.
0: El mateix president, Pablo Pedro González, comenta que estan recaptant diners per pagar l'enterrament d'un dels menors.
6: Comprar-li un ninxo, perquè, clar, aquesta família no tenia ni segur ni res. Ara he anat al cementiri a pagar el ninxo, que munten els quasi 5.000 euros, i també aniré a veure la pedra, a veure com me costa la pedra i tal. El cost millor serà en total uns 8.000 euros que tindré que aconseguir. Però pel nicho ja ho han aconseguit, eh? La gent de La Floresta s'ha volcat molt. Bueno.
0: Dilluns, l'Ajuntament de Tarragona va anunciar que de cara a la temporada vinent estudiaria fer formació als joves per conscienciar-los sobre el risc que suposa saltar des de les roques. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, reclamava també corresponsabilitat a la ciutadania i obria la porta a posar més cartells de prohibició de bany a la zona. Tot i això, l'entorn d'una de les víctimes insisteix que cap dels menors va saltar al mar, sinó que s'estaven banyant a la mateixa platja amb altres infants i familiars quan se'ls van dur al corrent. Els familiars de les tres víctimes mortals estan gestionant l'enterrament dels menors. Dos d'ells seran repatriats al Marroc, mentre que el tercer serà enterrat a Tarragona. El Club Deportiu La Floresta, com hem dit, ja ha iniciat una campanya per recaptar diners per tal de sufragar els costos. González ha assenyalat que la família del menor que formava part del club és vulnerable i per això volen ajudar-los. De moment ja han aconseguit els 5.000 euros pel nínxol, mentre que l'Ajuntament de Tarragona s'ha fet càrrec de les despeses del tanatori. Ara volen aconseguir uns 3.000 euros més per pagar una làpida i altres costos.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
7: Calafell és mar i gent que s'estima la mar, com és el cas d'en Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha assolit reconeixements com el rider del circuit nacional de windsurf l'any 1991, campió de Catalunya Supersprint, campió d'Espanya Sublong Distance, quart d'Europa a la Sublong Distance i ara top 10 a la Copa d'Espanya Windfoil La Pollença, a Mallorca. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida.
8: Super School, Windfoil Cat, estem ubicats aquí al port de Segur de Calafell. Tenim els serveis del nostre estimat paddle surf i bueno, som pioners aquí al nostre territori. Oferim pues, les classes del nou esport aquest que fem ara, que se'n diu Windfoil. Tenim l'escola Windfoil Cat i l'última manera que tenim de navegar és el parawing, que és un paracaigudes, que després us ensenyaré, que també anem a l'aigua amb això. És un esport que és molt cridaner, perquè veureu que la taula s'aixeca del mar. És com si anéssim volant amb una catifa voladora, no?
7: A més d'aquests serveis, també ofereixen el lloguer de material.
8: El material de lloguer depèn del nivell del llogater. Tenim màstils més curts, veuràs que tenim uns màstils que són molt llargs, d'un metro, 90 centímetres, i per començar utilitzem màstils molt baixets, de 70 centímetres, perquè quan caus és molt suau la caiguda, fins que t'acostumes a navegar sense caure. No?
7: Els materials que utilitzen no són uns qualsevols. En Nacho ens explica quina és la qualitat d'aquests materials.
8: Ens hem especialitzat en els que són els creadors d'aquest esport, que venen de Hawaii, la mític Hawaii nostra, no? Llavors, són els que han desenvolupat aquest esport, que serien en Dave Kalama, que és un dels shapers. El shaper és el que fa els dissenys de les taules. Llavors, és un home que està tocat com per Déu, no?
7: La seva trajectòria al medi marí comença el 1977 amb d'Optimis i Windsurf de la mà d'en Lluís Fernández. Des de llavors ha obert camí a la visibilització d'aquests esports a Calafell.
8: Vam ser pioners també amb l'estàndard paddle surf. Vam dir que totes les platges, tots els clubs i xiringuitos tindrien tables de paddle surf, i així ha sigut. Nosaltres continuem oferint el nostre millor servei amb els joguers, amb l'ensenyament d'aquest esport, a les famílies, perquè quan surten en grup a l'aigua és un cacau la família, llavors hem de dirigir com ha d'anar bé aquell grup a l'aigua, no? La tècnica que ha de fer el pare, si s'ha de situar darrere per controlar el grup, i bueno, el tema de seguretat, no? Sempre tindre pendent el vent, les corrents, cap on s'ha d'anar, com s'han d'aprofitar. Això és el tema del paddle surf. També oferim el surf, i aquest any volem ser ben forts també amb els nens, amb el foil i el windfoil.
7: Precisament això és el que crida més l'atenció, al foil i al windfoil. En què consisteixen aquests esports?
8: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, ja no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un espot com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal, perquè tenim molts dies a l'any que abans no teníem, que estem a l'aigua fent l'esport. És una de les diferències més potents que tenim d'abans. El windsurf sempre hem estat patint amb el cotxe, anant cap amunt, cap avall, carregats de material. I això, amb un equip mínim, pots navegar moltíssims dies a l'any.
7: Els podeu trobar al port de Segur de Calafell. Què és per ells aquest espai?
8: Home, al port estem encantats, perquè el port de Segur de Calafell ens ha acollit molt bé. Amb el director, el Pol, sempre hem estat dissenyant activitats aquí, i a més és un espai que compartim pues, amb el lloguer d'embarcacions com el Maruno, l'escola de municipal de Calafell, que tenen la vela lleugera. Llavors hi ha un moviment aquí de jovent, de gent gran, que es barregen tot tipus d'edats, amb una mateixa il·lusió, no? Que és anar a la mar, no?
7: Super School Wingfoil Cat no és només una botiga de lloguer de material o una botiga que ofereix activitats al mar. És també una escola, com bé diu el nom. En què consisteix aquesta escola?
8: L'escola la tenim oberta tot l'any. Hi ha un mes i mig, tal, que és molt dur de l'hivern, que ja sí que es redueix, entrem quatre a l'aigua. Jo normalment està la Guàrdia Civil a l'aigua, i jo, i dos més. A la resta de l'any tenim obert i oferim el servei amb neoprenos, amb les dutxes del port, que hi ha uns vestuaris magnífics. Tenim molts nens. Al principi teníem moltíssims nens, però va haver un moment d'inflexió que vaig veure que no, a mi no m'agradava tenir tanta gent, i no li donava un bon servei i se'n dispersava el grup també, no? Jo cada vegada he anat reduint, perquè veig que dono un millor servei no tenint tant de nens. Els tinc més controlats i aprenen més, que per mi és l'objectiu, que al final de tot acabin aprenent i tinguem més jovent practicant aquest esport, que no sigui només una passada per l'escola per fer bulto, no?
7: Quin és el perfil dels clients?
8: Tenim clients de totes les nacionalitats. Aquí ens venen a llogar de fora, com tenim molt ben col·locada l'empresa a internet, al Google, que és el professor, ens té sempre a la primera plana. Llavors, sempre ens contacten, degut a les marques que, com t'he comentat abans, que portem, que és el referent hawaià, no? Llavors, clar, la gent ja, això ja ens col·loca, ja sap qui som. I després tenim molt servei d'aquí. Els alumnes que tenim un ventall de tot, perquè tenim nens de 10 anys fins a nens de 74. Llavors, clar, al nostre Instagram pengem totes els inicis dels nostres clients, no? I podràs comprovar que, clar, tenim alumnes que el dia 1 de gener, o sigui, després del cap d'any, no ens deixen sortir de nit, volen fer la classe, no? Llavors, estem contents d'això, d'haver pogut tirar endavant a alumnes i fer-los la il·lusió de que ho volien fer, i ja ho fan, i estan enganxats d'edat de gran, no? Com el de 74 anys.
7: Així que ja sabeu que Wingfoil Cat Super School ofereix activitats esportives al medi marí totalment novedoses aquí a Catalunya. Per recuperar aquesta entrevista sencera amb el seu reportatge, ho podeu fer a partir del nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Jordi quan hi ha mena de...
1: Summertime, Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Tía.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Aquí, ara, la millor música.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Reis.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
3: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres 24 de juny de 2026.
2: L'informatiu.
3: La companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Calafell ha acollit el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. El Vendrell acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès el proper divendres 26 de juny. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. El Ministeri de Cultura posa en marxa un nou bo cultural jove pels nascuts l'any 2008. El club d'un dels menors ofegats a Tarragona apunta que el corrent els va dur a les roques quan es banyaven a la platja. I el titular esportiu amb el David Burillo.
4: Avui parlarem amb Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha anat assolint diferents reconeixements i títols com a campió de diferents esports relacionats amb el medi marí. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida, que ofereix cursos de parawind, windfoil i paddle surf.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la crida del castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. arreu. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 2:15. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
0: Doncs molt bé, celebrat a casa meva, al final. Molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt ben preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
5: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor. Portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts, i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
0: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de què és darrere i davant de la muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
5: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama i ara pues, vivint tots els títols de pubilla, i això també m'ha permès entrar una Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
3: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
6: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant, i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny, perquè vam fer jornada de pubillatge, i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba, i ara a sopar i a gaudir.
3: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
7: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues, i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona, i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles, doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la FEI un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen, acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no? D'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
3: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folklòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar, durant un any, un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
3: El port de Coma-ruga serà aquest proper divendres, 26 de juny, l'escenari del primer festival de drons del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha organitzat una jornada especial per donar la benvinguda a l'estiu amb una programació que combinarà cultura popular, tecnologia i música. La festa començarà a 8:45 de la nit amb la Tortu Fest, un correfoc que tindrà lloc a les places dels Germans Trilles i del Tavaris. L'acte comptarà amb la participació de la Tortuga de Foc del Vendrell i diverses bèsties convidades, el Banyit de Solivella, la Nicasseta del Catllà i la Carpafera de Martorell. Un espectacle amb 400 drons sobre el cel de Coma-ruga. El plat fort de la nit arribarà a les 11 amb l'espectacle de drons de l'empresa Crostars Aerial. Un total de 400 drons, com hem dit, protagonitzaran una exhibició creada especialment per aquesta ocasió. Amb més de 14 figures inspirades en elements culturals i naturals del Vendrell i dels seus nuclis marítims. La proposta també farà referència a alguns dels grans esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi, convertint el cel de Coma-ruga en un escenari visual únic per donar la benvinguda a l'estiu. La programació continuarà amb un concert del grup de versions Police Line a la plaça dels Germans Trilles. Un DJ serà l'encarregat de tancar la festa amb una sessió dirigida especialment al públic més jove, en una nit pensada per a tots els públics.
2: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kW. Potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, i ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests, 120.000 euros provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el número 47 de dipòsit regulador del CAT, que integra la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però és el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, el Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, diu, com les cobertes dels nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% d'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.203 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera d'entendre la gestió de l'aigua. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Barà i el Baix Penedès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
3: I a la Plana General, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquesta setmana la 5a edició del Bo Cultural Jove i els nascuts l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. El programa permetrà, a partir d'ara, destinar l'ajuda a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. L'ajuda, de 400 euros, es podrà utilitzar en dues modalitats diferents, segons si es vol consumir l'import en una sola iniciativa o repartir-lo en diferents propostes. Els joves disposen d'un any per utilitzar aquests 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Poden tenir accés a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys aquest 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a l'Estat, sol·licitants d'asil, desplaçats temporalment o estrangers extutelats. Es tracta d'uns 561.459 potencials beneficiaris a tot l'Estat. El bo funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir al mòbil o en format físic. En els darrers 4 anys, el bo cultural jove ja ha arribat a 1,2 milions de persones.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
3: El president del Club Deportiu La Floresta, Pablo Pedro González, on jugava un dels menors ofegats divendres passat a la platja de la Rabassada a Tarragona, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que els infants s'estaven banyant a la platja quan el corrent se'ls va endur a la zona de roques. En activar-se els serveis d'emergència, explica que van tardar més de mitja hora a rescatar-los. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que no hi ha testimonis que veiessin els nens saltant de les roques i tenen obertes totes les hipòtesis sobre com van accedir a aquella zona. En el moment de l'incident, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada. Escoltem ara les declaracions de Pablo Pedro González, el president del Club Deportiu La Floresta.
8: Estaven a la platja i aquest xiquet el va arrastrar a l'aigua que està allà. Però aquest el van rescatar als 30 minuts, eh? Als 30 minuts. Jo vaig estar allà. Sol que em van trucar que s'havia ahogat el Michael, que no l'encontraven, jo me vaig anar cap allà, a la platja, i vaig estar allà. Des que se va acabar tot, des que van treure aquests dos xiquets a l'ambulància, que els van fer com recuperació, saps?
3: El president del Club Deportiu La Floresta també diu que els menors no sabien nedar i que la corrent els va dur a la zona de roques.
8: El Michael tenia molt por a l'aigua. No passava de la cintura. De la cintura seva no passava, aquest xiquet. I aquest xiquet estava per la cintura, la ola que te li agafa, el polca cap dintre, un el té agafat i se li escapa. I se li escapa. I ja t'he dit, els que se van salvar eren més petits que ells. I estaven a res. A un metro, a un metro. Lo que passa que, claro, si no saps nedar, damunt a l'aigua te xupa cap dintre, dos sí que el van treure. I van estar fent allí recuperació. Però aquest el va portar l'aigua cap dintre, i el va portar en allà, on estaven aquestes roques.
3: El mateix president, Pablo Pedro González, comenta que estan recaptant diners per pagar l'enterrament d'un dels menors.
8: Comprar-li un ninxo, perquè, clar, aquesta família no tenia ni segur ni res. Ara per allà he anat al cementiri a pagar el ninxo, que munten els quasi 5.000 euros, i també aniré a veure la pedra, a veure com me costa la pedra i tal. El cost millor serà en total uns 8.000 euros que tindré que aconseguir. Però pel nínxol ja ho hem aconseguit, eh? La gent de La Floresta s'ha volcat molt. Bueno.
3: Dilluns, l'Ajuntament de Tarragona va anunciar que de cara a la temporada vinent estudiaria fer formació als joves per conscienciar-los sobre el risc que suposa saltar des de les roques. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, reclamava també corresponsabilitat a la ciutadania i obria la porta a posar més cartells de prohibició de bany a la zona. Tot i això, l'entorn d'una de les víctimes insisteix que cap dels menors va saltar al mar, sinó que s'estaven banyant a la mateixa platja amb altres infants i familiars quan se'ls van dur al corrent. Els familiars de les tres víctimes mortals estan gestionant l'enterrament dels menors. Dos d'ells seran repatriats al Marroc, mentre que el tercer serà enterrat a Tarragona. El Club Deportiu La Floresta, com hem dit, ja ha iniciat una campanya per recaptar diners per tal de sufragar els costos. González ha assenyalat que la família del menor que formava part del club és vulnerable i per això volen ajudar-los. De moment ja han aconseguit els 5.000 euros pel nínxol, mentre que l'Ajuntament de Tarragona s'ha fet càrrec de les despeses del tanatori. Ara volen aconseguir uns 3.000 euros més per pagar una làpida i altres costos.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
3: I ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
4: Calafell és mar i gent que s'estima la mar, com és el cas d'en Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha assolit reconeixements com el rider del circuit nacional de windsurf l'any 1991, campió de Catalunya Sub Sprint, campió d'Espanya Sub Long Distance, quart d'Europa a la Sub Long Distance i ara top 10 a la Copa d'Espanya Windfall La Pollença, a Mallorca. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida.
9: Super School, Windfall Cat, estem ubicats aquí al port de Segur de Calafell. Tenim els serveis del nostre estimat paddle surf i bueno, som pioners aquí al nostre territori. Oferim pues, les classes del nou esport aquest que fem ara, que se'n diu Windfall. Tenim l'escola Windfall Cat i l'última manera que tenim de navegar és el parawing, que és un paracaigudes, que després us ensenyaré, que també anem a l'aigua amb això. És un esport que és molt, molt cridaner, perquè veureu que la taula s'aixeca del mar. És com si anéssim volant amb una catifa voladora, no?
4: A més d'aquests serveis, també ofereixen el lloguer de material.
9: El material de lloguer depèn del nivell del llogater. Tenim màstils més curts, veuràs que tenim uns màstils que són molt llargs, d'un metro, 90 centímetres, i per començar utilitzem màstils molt baixets, de 70 centímetres, perquè quan caus és molt suau la caiguda, fins que t'acostumes a navegar sense caure, no?
4: Els materials que utilitzen no són uns qualsevols. En Nacho ens explica quina és la qualitat d'aquests materials.
9: Ens hem especialitzat amb els que són els creadors d'aquest esport, que venen de Hawaii, la mític Hawaii nostra, no? Llavors, són els que han desenvolupat aquest esport, que serien en Dave Calama, que és un dels shapers. El shaper és el que fa els dissenys de les taules. Llavors, és un home que està tocat com per Déu, no?
4: La seva trajectòria al medi marí comença el 1977 amb d'Optimis i Windsurf de la mà d'en Lluís Fernández. Des de llavors ha obert camí a la visibilització d'aquests esports a Calafell.
9: Vam ser pioners també amb l'estàndard paddle surf. Vam dir que totes les platges, tots els clubs i xiringuitos tindrien tables de paddle surf, i així ha sigut. Nosaltres continuem oferint el nostre millor servei amb els joguers, amb l'ensenyament d'aquest esport, a les famílies, perquè quan surten en grup a l'aigua és un cacau la família, llavors hem de dirigir com ha d'anar bé aquell grup a l'aigua, no? La tècnica que ha de fer el pare, si s'ha de situar darrere per controlar el grup, i bueno, el tema de seguretat, no? Sempre tindre pendent el vent, les corrents, cap on s'ha d'anar, com s'han d'aprofitar. Això és el tema del paddle surf. També oferim el surf, i aquest any volem ser ben forts també amb els nens, amb el foil i el windfoil.
4: Precisament això és el que crida més l'atenció, al foil i al windfoil. En què consisteixen aquests esports?
9: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, ja no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un espot com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal, perquè tenim molts dies a l'any que abans no teníem, que estem a l'aigua fent l'esport. És una de les diferències més potents que tenim d'abans. El windsurf sempre hem estat patint amb el cotxe, anant cap amunt, cap avall, carregats de material, i això, amb un equip mínim, pots navegar moltíssims dies a l'any.
4: Els podeu trobar al port de Segur de Calafell. Què és per ells aquest espai?
9: Home, el port, estem encantats perquè el port de Segur de Calafell ens ha acollit molt bé. Amb el director, el Pol, sempre hem estat dissenyant activitats aquí. I a més, és un espai que compartim doncs, amb el lloguer d'embarcacions, com el Maruno, l'escola de municipal de Calafell, que tenen la vela lleugera. Llavors hi ha un moviment aquí de jovent, de gent gran, que es barregen tot tipus d'edats amb una mateixa il·lusió, no?, que és anar a la mar, no?
4: Super School Windfoil Cat no és només una botiga de lloguer de material o una botiga que ofereix activitats al mar. És també una escola, com bé diu el nom. En què consisteix aquesta escola?
9: L'escola la tenim oberta tot l'any. Hi ha uns mes i mig de tal, que és molt dur de l'hivern, que ja sí que es redueix, entrem quatre a l'aigua. Normalment està la Guàrdia Civil a l'aigua i jo i dos més. A la resta de l'any tenim obert i oferim el servei amb neoprenos, amb les dutxes del port, que hi ha uns vestuaris magnífics. Tenim molts nens. Al principi teníem moltíssims nens, però va haver un moment d'inflexió que vaig veure que no, a mi no m'agradava tenir tanta gent i no li donava un bon servei i se'n dispersava el grup també, no? Jo cada vegada he anat reduint, perquè veig que dono un millor servei, no tenint tant de nens, els tinc més controlats i aprenen més, que per mi és l'objectiu, que al final de tot acabin aprenent i tinguem més jovent practicant aquest esport, que no sigui només una passada per l'escola per fer bulto, no?
4: Quin és el perfil dels clients?
9: Tenim clients de totes les nacionalitats. Aquí ens venen a llogar de fora, com tenim molt ben col·locada l'empresa a internet, al Google, que és el professor, ens té sempre a la primera plana. Llavors, sempre ens contacten, degut a les marques que, com t'he comentat abans, que portem, que és el referent hawaiano. Llavors, clar, la gent ja, això ja ens col·loca, ja sap qui som. I després tenim molt servei d'aquí. Els alumnes que tenim un ventall de tot, perquè tenim nens de 10 anys fins a nens de 74. Llavors, clar, al nostre Instagram pengem tots els inicis dels nostres clients, no? I podràs comprovar que, clar, tenim alumnes que el dia 1 de gener, o sigui, després del Cap d'Any, no ens deixen sortir de nit, volen fer la classe, no? Llavors, estem contents d'això, d'haver pogut tirar tant davant a alumnes i fer-los la il·lusió de que ho volien fer i ja ho fan i estan enganxats d'edat de gran, no? Com el de 74 anys.
4: Així que ja sabeu que Windfoil Cat Super School ofereix activitats esportives al medi marí totalment novedoses aquí a Catalunya. Per recuperar aquesta entrevista sencera amb el seu reportatge, ho podeu fer a partir del nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

0: Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Molt agre el Congrés aquest matí, en un ambient ja de precampanya electoral, a la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions pels casos judicials al seu entorn. El president del govern espanyol ha promès resistir davant la petició d'eleccions del PP, els laments dels socis d'Esquerres i el cop d'efecte de Junts, que li ha demanat un pas al costat. Madrid, Paula Brujat, Dani Sanzeja, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al PSOE, com el de José Luis Ábalos, però ha demanat no posar-ho tot al mateix sac, defensa la innocència de la seva família i demana també temps per demostrar la de Zapatero. El Partit Popular ha sortit avui aquí a l'atac contra Sánchez, és el número 1 de la corrupció. Li ha dit Feijóo que li ha reclamat un dia més sense èxit que plegui.
3: Por eso limpiamos lo que haya que limpiar y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
5: I Junts ha volgut desmarcar de les crides del PP a sumar-se a una moció de censura i ha sorprès demanant a Sánchez que deixi pas a un altre candidat del PSOE. Proposta que el president espanyol ha descartat, tot i que ha hagut de veure com la paciència dels seus socis s'esgota, que el pressionen per complir tots els compromisos de legislatura, però també per donar més explicacions dels casos que l'esquitxen.
6: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
7: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?
0: En aquest context, aquesta tarda, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha d'entregar el passaport als jutjats com a mesura cautelar pel judici que ha d'afrontar el mateix dia que en el judici del cas Kitchen ha declarat l'exxofer de Luis Bárcenas i que s'ha sabut un informe de la UDEF que apunta a un possible cobrament de 200.000 euros de Zapatero per part del govern bolivià per influir sobre una empresa peruana. Ara mateix també estem molt pendents d'un incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, notícia de fa pocs minuts. Afecta vegetació a tocar d'un càmping l'illa i s'ha demanat a la gent que hi és que es confini. Els bombers hi estan treballant. És el que ha donat de si aquest matí, que és de ressaca després de la revetlla de Sant Joan. Tot i les 10.000 trucades que ha rebut el telèfon d'emergències 112, la nit ha estat relativament tranquil·la, sobretot en el marc d'una revetlla. I aquesta hora el que tenim són castells en directe amb la diada de Sant Joan de Valls. Connectem amb la plaça del Blat. Josep Almirall, bon dia.
8: Bon dia, Sant Joan, espectacular, històric, amb les dues colles dels Xiquets de Valls descarregant a la segona ronda, el 4 de 9 net, el més matiner vist mai de la temporada castellera. La colla jove també s'ha apuntat al 2 de 9 i la vella al 5 de 9 i tot just ara sentim encara els crets de celebració al 7 de 9. Espectacular.
0: Faltin avui 5 minuts per 2:45. Arribaran els esports. Marcos García amb aquest Barça-València, el tot gira de Catalunya Ràdio, que és el quart partit, i esperem que no últim, de la final de la Lliga ACB de bàsquet.
9: Aquest sí que és un caixa o faixa en tota regla. El Barça ha de guanyar per seguir viu si el Barça perd la Lliga pel València. I al Mundial de Futbol, Cristiano Ronaldo es reivindica i aquesta matinada torna a jugar al Brasil.

0: Hi ha cua a l'AP7 a Freginals, al Montsià, direcció Barcelona, per un accident al carril esquerre, i a la C35 aturants a Can Carbonell, a Caldes de Malavella, direcció Llagostera, per possible incidència.
1: I ara temps pel temps.
2: A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, pendents de la calor, i ara mateix també pendents de la situació al Moianès. Per tant, ens interessa molt també si ens pots explicar les condicions en aquesta comarca per aquest incendi que tenim a Sant Quirze Safaja.
3: Bé, doncs ara mateix calor intensa, efectivament, que continua, que es manté avui dia darrer, tècnicament, d'aquesta entrada càlida. Avui les temperatures, però, són 1-2 graus més baixes que les d'ahir. A aquesta hora, tret de punts del nord-est, especialment comarques de Girona. Aquesta tarda algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda. Divendres i dissabte, ni tan sols això, sol. I els propers dies la temperatura es desinfla un palet, 1 o 2 graus, ni ho notarem, només els termòmetres. Per esperar un descens més notable i més contundent, potser dimecres, dijous de la setmana vinent. Falta molts dies. Per tant, la probabilitat encara baixa. I finalment, ara mateix el Moianès, humitats al voltant tan sols del 20%, vents al voltant dels 15-20 km per hora i una temperatura, depenent del sector, però al voltant de Sant Quirze Safaja, pròxim els 35 graus.
1: Per tant, Francesc, amb aquella norma del 30-30-30 pel que fa als incendis, excepte el vent, que per sort està per sota d'aquests 30 km per hora, la resta són condicions que afavoreixen el foc, eh?
3: Sí, efectivament és així. Ens diuen els bombers, però, que aquesta norma, els meteoròlegs, ens hem de reciclar i tots plegats ja no la fan servir tant. Amb això dels incendis de sisena generació i d'altres aspectes que ara ens allargarien, aquesta norma ha d'anar decaient en principi. Però sí, humitats baixes, temperatura alta i, a més, molts dies sense ploure, és una molt mala combinació.
1: Ens estarem pendents. Gràcies, Francesc.
3: Adéu-siau.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 7 minuts de les 2. I com us deia, Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Avalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: És una de les intervencions del dia. Al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol s'aferra, malgrat els escàndols judicials que el rodegen, el mateix dia que la seva esposa haurà de lliurar el passaport al jutjat i després de la condemna a qui va ser el seu home fort, José Luis Ábalos. Sánchez ha denunciat una persecució judicial a la seva família davant d'un PP que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama de corrupció. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, com s'ha defensat Pedro Sánchez?
5: Casos que l'afecten, s'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. No posar-ho tot al mateix sac demana. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res de res.
4: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
5: I l'altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'oferta i la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez ha desvinculat del seu govern, però ha demanat temps i confiança en l'expresident per demostrar la seva innocència.
4: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
5: Sánchez, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant fins al 2027. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo ha passat clarament a l'atac, ha acusat Sánchez de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
6: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor. Señor Starmer, español, usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señor.

0: Nada más.
1: Però Sánchez ha obviat la crítica, ha girat la truita i ha replicat el líder del PP pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen els populars, com el del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo.
1: Però Feijóo avui tampoc se n'ha sortit, no ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del suport de l'extrema dreta de Vox, d'una Abascal, que ha dit clarament que Pedro Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
4: Doncs això és el que ha donat de si amb aquesta intervenció de Pedro Sánchez de Feijóo. Avui el que també s'ha fet evident és el desgast de Pedro Sánchez davant la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès proposant al president del govern espanyol que doni pas, que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Seguim al Congrés, ara amb en Dani Sainz de AJA. Dani, com ha rebut Sánchez aquesta proposta?
5: El president espanyol l'ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen la proposta de Junts a la necessitat de ser durs i de diferenciar-se de la dreta espanyola, però Míriam Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
5: A banda de Podem, que també li demana que plegui, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
7: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
8: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
5: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions avançades, però sí que ha advertit a Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la por a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
4: És un debat, gràcies Dani, que també ha ressonat fora del Congrés. Perquè, Maria Guixà, els bisbes espanyols també pressionen Sánchez perquè convoqui eleccions.
9: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
10: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si és que se puede mantener la situació actual.
4: I a tot això, fa molt poca estona hem conegut un nou informe de la UDEF, la Unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, que assenyala Zapatero. I aquest escrit, Maria, apunta que l'expresident espanyol va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant el govern de Bolívia.
9: Segons la UDEF, Zapatero va cobrar aquests diners a través d'una empresa interposada.
4: I enmig de tot plegat, encara més coses, perquè aquesta tarda està citada Begoña Gómez, el jutjat és la dona de Pedro Sánchez, i el jutge Juan Carlos Peinado li demanarà a les 6 de la tarda el passaport.
9: Sí, és una de les mesures cautelars que el jutge instructor li va imposar dissabte després d'enviar a judici la dona de Sánchez per tràfic d'influències, corrupció, malversació i també apropiació indeguda. La dona de Sánchez entrarà pel garatge per evitar un escarni públic mentre espera que l'Audiència de Madrid freni les mesures interposades pel jutge Peinado. Mentrestant, també l'Audiència Nacional, ho deies a portada, ha reprès avui el judici del cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni a periodistes.
11: Inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
9: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat.
4: Mig minut i serà un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens ocupem d'aquest incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha obligat, de moment, a evacuar un càmping.
0: Catalunya Ràdio.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Aquest estiu fes la millor jugada.
15: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
14: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
15: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
16: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
17: Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
23: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
24: Jo infinit, no, més que infinit.
23: Més que infinit?
24: Sí.
25: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
26: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia.
4: Ara passen dos minuts d'un quart de tres, us dèiem abans de la publicitat, un incendi a Sant Quirze Safaja ha obligat a confinar, us hem dit evacuant, realment han confinat aquest càmping l'illa de Sant Quirze Safaja, el Moianès, és per un incendi on ara mateix hi treballen cinc dotacions terrestres i també un mitjà aeri. A aquesta hora podem saludar l'alcalde de Sant Quirze, Carlos Lupiáñez. Senyor alcalde, bon dia, bona tarda.
27: Bon dia per dir alguna
4: cosa. Quina és la situació ara mateix? Sentim aquest helicòpter que treballa de fons a la pilota de bombers i llegim que el foc està cremant en ascendent i en alta intensitat. Per tant, situació preocupant.
27: Sí, ara mateix, la veritat és que tampoc no tenim molta informació. Jo estic aquí a peu de carretera, tinc els ADFs, l'helicòpter que va sobrevolant, es continuen veient columnes de fum una mica intenses. Això vol dir que encara tenim foc. No sabria dir perquè encara no tenim clar la situació com va desenvolupant-se. Això comença a la cruïlla d'on hi ha el càmping està per sota i això agafa muntanya amunt. I el problema és que el vent corre una mica de vent i aquest vent va pujant i va empenyent una mica tot el foc cap amunt.
4: Ara la previsió meteorològica, en Francesc Mauri ens explicava aquest vent de 15 km per hora, també una situació d'humitat baixa i de temperatura per sobre dels 30 graus. És un còctel que, tot i que en Francesc mateix ens deia que amb els focs nous doncs ja no estan determinant com abans, però sí que sabem que, òbviament, és preocupant. Ens pot descriure una mica quin és el tipus de zona que s'està cremant, també per poder imaginar-nos quin pot ser el desenvolupament els pròxims minuts i hores?
27: Sí, el foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats, el que passa no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats, i ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal, i és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
4: Clar, estem molt a prop aquí del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. De fet, estem en aquest parc natural. No sé si el foc corre precisament en aquesta direcció, perquè aquesta carretera que vostè ens assenyala és la que va cap a Centelles, si no m'equivoco.
27: Exacte. Això és la carretera que va cap a Centelles. Aquí tenim per sobre Sant Martí Centelles, que és cap a la direcció on aniria el foc, en aquest sentit.
4: Per tant, està cremant, per qui, per exemple, conegui una mica la zona, per on passa el recorregut de la Matagalls Montserrat.
27: Exacte, perfectament, és aquest tram. Doncs, és el de la Montserrat, just abans d'arribar a peu de carretera.
4: Doncs n'estarem pendents, una zona complicada, però no tant com si estigués anant cap a la zona del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra del Bac. Senyor alcalde, gràcies, bona tarda.
27: A vostès, bona tarda.
4: Tenim més arguments informatius. Clàudia Serra, aquest no és l'únic incendi de què hem estat pendents les últimes hores.
0: No, els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat ja a les arcades de Menàrguens a la Noguera, que afecta poc menys d'una hectàrea de vegetació agrícola i a 6 dotacions terrestres. Aquest matí també s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià, que ja està controlat. També està estabilitzat el foc de la Serra de Gurb, a Tremp, que es va iniciar ahir a la tarda, i encara un últim foc durant les últimes hores, que ha afectat en aquest cas un jardí particular en una casa de la urbanització El Muntanyà, Ceba, a la comarca d'Osona. Aquest ja està extingit. Recordem que avui hi ha 132 municipis de 12 comarques que tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis.
4: Doncs aquesta és la situació. L'endemà d'una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, però de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos d'Esquadra, més, han de tingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena. En aquest cas, un dels detinguts és Marriera per un apunyalament a la platja.
1: Així és, balanç positiu d'aquesta nit intensa pels equips d'emergència i també de neteja. Els bombers han atès una cinquantena d'incidents més que l'any passat, però cap de greu, com deies. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
2: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla, bàsicament contenidors i urbans.
3: Per tant, de vegetació poqueta cosa.
2: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
1: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres. El sistema d'emergències mèdiques ha atès poc d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, ha explicat que el cas més greu ha estat un apunyalament a la platja.
5: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït en la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada, que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
1: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona. En els serveis de neteja van recollir prop de 70 tones de deixalles.
4: I de les últimes hores també us expliquem que han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i fugir sense ajudar-lo. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
6: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
4: I com sentiu, si és Sant Joan, també us parlem de castells, perquè a Valls hi ha la primera gran diada castellera de la temporada i, a més, pel que ens ha estat explicant durant tot el matí en Josep Almirall, ha estat una primera cita d'aquelles que ja comencen molt bé. Anem cap a la plaça del Blat. Josep Almirall, què està passant?
7: Bon dia, doncs mira, la Colla Vella està rubricant amb el Pilar de Vuit, que just ara acaba de carregar aquesta actuació estratosfèrica que ha fet. Una diada que passarà a la història, efectivament, per aquests 2-4 de nous nets descarregats. Fins ara no s'havia vist mai descarregar el castell total a aquestes alçades de la temporada, i avui ho hem vist aquí a la segona ronda d'aquesta diada de Sant Joan. La Vella, que acabarà fent la millor actuació del dia, la primera ronda el 5 de 9, a la segona ronda el 4 net, a la tercera ronda el 7 de 9, i ara en aquests moments s'apunta el Pilar de Vuit descarregat, aplaudeix la plaça del Blat, aquesta gran actuació de la Colla Vella. a l'altra banda de la plaça. Gran actuació també de la colla joves Xiquets de Valls, la millor del seu historial aquí en aquesta plaça per Sant Joan. Han sortit de 3 de 9 a la segona ronda, han descarregat el 4 de 9 net. A la tercera ronda, atenció, el 2 de 9, el primer que aconsegueixen enguany, i s'han acomiadat amb el Pilar de 6. Una diada de Sant Joan que aquí al mig de la plaça, el sol, hem passat a 35 graus i mig de temperatura.
4: Doncs ja ho veieu en el fons i en la forma, les paraules que fa servir en Josep Almirall per la diada estratosfèrica i històrica, i també amb el to de la seva narració, que realment està sent una enorme primera cita del calendari castellà. De falten 5 minuts per dos quarts, és temps dels esports. García, buscareu igualar també aquesta èpica en totes les transicions esportives.
3: Tant de bo sigui estratosfèric i històric. A partir de les 8 del vespre, aquest Barça-València, quart partit de la final de la Lliga ACB. Ja sabeu, l'equip de Xavi Pasqual vol forçar el cinquè partit que jugaria dissabte a València. Perquè això passi, ha de guanyar el Barça. Si guanya, hi haurà cinquè partit en cas de victòria del València. L'equip de Pedro Martínez serà campió. Ernest Macià, bon dia.
8: Doncs sí, Marcos, bon dia. El Barça juga avui l'últim partit de la temporada al Palau Blaugrana. Serà el penúltim si guanya i serà el que tanqui la temporada de l'equip i de molts dels jugadors que avui podrien jugar l'últim partit amb samarreta blaugrana, com és el cas de Tomas Satoranski, Jan Veseli o també de Nico Laprovittola. El Barça recuperarà Juan i Marcos respecte a l'últim partit. El jugador va fer-se un esguinç en el partit del cap de setmana i va ser baixa fa 48 hores, però avui podria tornar en detriment de Juan Núñez. Els jugadors saben que per tenir opcions de victòria, recordem l'últim partit 80-88 al Palau, després de remuntar 18 punts, necessiten fer com a mínim el mateix a la pista i a la grada. Miles Cale.
9: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
8: En cas de guanyar, el Barça forçaria el desempat aquest proper dissabte. Les entrades estan totalment venudes per aquest partit que comença a les 8, però que des d'uns minuts abans tindrà ja el seguiment del Tot Gira.
3: Exacte, Ernest, moltes gràcies. Avui també és un dia clau al Mundial Masculí de Futbol. Doncs sí, perquè al Mundial tenim un ull posat als partits de matinada i també un altre a les cites de les properes hores. A les últimes hores s'ha reivindicat en Portugal Cristiano Ronaldo i al Mundial dels Estats Units hi tenim amb Mèxic i Canadà la Sònia Gelmà.
10: Portugal i en concret Cristiano Ronaldo havien rebut moltes crítiques després de l'empat amb el Congo. Ahir, després de golejar Uzbekistan per 5-0, amb dos gols del veterà davanter, Cristiano mirava càmera repetint "I'm back". I un cop atorrat, també ha arribat el moment de tornar les factures.
11: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hicimos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
10: Amb aquest doblet, Cristiano es converteix en l'únic futbolista que ha marcat en 6 mundials i s'apunta a la llista de golejadors del campionat, liderada per Messi, amb 5, i seguit d'Mbappé i Haaland amb 4 cadascun.
3: Per avui tenim previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, tancaran la primera fase del grup B, tots dos a les 9 del vespre, i a la mitjanit el grup C, Marroc, Haití, Escòcia, Brasil, sentim el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
12: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marroco contra Haití.
3: El grup A en aquest Mundial també unificada a les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca, Mèxic. En futbol sala, el Barça té demà dijous a Múrcia una nova ocasió per proclamar-se campió. De moment domina la final per 2-1, en parla Sergio González, l'ala del Barça.
13: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
3: Aquest Pozo Barça de demà, que és quart partit de la final, es jugarà demà, com diem, a 4:15 del vespre. Avui l'Igualada celebra que és campió de Lliga una altra vegada, la Lliga d'Hockey Patins, i quatre jugadors del Barça d'embora en el millor equip d'Europa de la temporada. Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch.

0: La cogula es considera una mala herba que creix enmig dels cereals i perjudica els sembrats. També una expressió de rebuig, de decepció. Abans, les famílies que desitjaven un nen però tenien una nena, a la pregunta de «Què ha tingut la teva dona?», responien «Cogula». Ignoraven que les males herbes són un benefici, una oportunitat, que no necessiten permís per créixer i acaben canviant el paisatge.
1: Vaig conèixer dos Anna Maries. La àvia Anna Maria de la Justícia, que jo, quan era petita, no era ni conscient de qui era, tot i que pel carrer la reconeixíem. I després vaig tenir com una segona etapa, que va ser quan vaig començar a treballar amb ella. Vaig conèixer una nova Anna Maria de la Justícia. Tenia molt clar que el magnesi i el col·làgen funcionaven, tot i la marabunta de gent que durant 45 anys li va estar fent sombra. Ja va ser el seu propi conellet d'Índies. Ja era una d'aquestes dones que, desesperada, es trobava malament. Tenia dolors, no dormia, tenia furuncles a la cara, rampes, dolors musculars, dolors articulars. Ostres, és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no? Llavors, que ara pràcticament tota la indústria o totes les farmàcies tinguin productes de magnesi, siguin o no d'Anna Maria de la Justícia, per mi és un orgull. Li dona valor a tot el que va fer durant tots aquests anys, picant molta pedra.
0: Soc Cogula. Converses amb dones que inspiren. Amb Roser Parera i Moragues.
2: Benvinguda a Lara Feliu, dietista, directora de màrqueting i comunicació i ambaixadora de la marca Anna Maria la Justícia, que va crear la teva àvia, crec que just ara fa 45 anys. Benvinguda, Lara.
1: Moltes gràcies.
2: La teva àvia va ser pionera en moltes coses. Estudiar una carrera venint d'una família humil, a fer carrera en el món de les químiques a Espanya, en la suplementació amb magnesi, a crear la seva pròpia empresa amb 50 anys i a ser una influencer de més de 90 anys a YouTube. Com era Anna Maria la Justícia?
1: Doncs la veritat que era una dona molt admirable, però el més important era una persona molt rigorosa, tant amb el seu estil de vida com amb el que ella creia, no? Al final era una persona que no va deixar d'estudiar fins l'últim dia, no? Ella va morir el 2024 amb 100 anys i jo crec que fins a l'últim moment va estar estudiant. I aquesta rigorositat és la que la va fer que avui tanta gent la reconeixi.
2: I amb tu com era? Perquè, clar, m'imagino que no era una àvia corrent.
1: Clarament no era una àvia corrent. I jo et podria explicar que jo vaig conèixer dos Anna Maries. La àvia Anna Maria de la Justícia, que jo, quan era petita, no era ni conscient de qui era, tot i que pel carrer la reconeixien, però ella, com que no es feia de més, mai es va fer de més, a casa mai vam tenir aquest sentiment de tenim una àvia famosa, entén-me? O sigui, i després vaig tenir com una segona etapa, que va ser quan vaig començar a treballar amb ella. Jo quan vaig començar a treballar dintre l'empresa, vaig començar a treballar colze en colze amb ella i vaig conèixer una nova Anna Maria de la Justícia, que realment estic molt orgullosa perquè crec que cap dels nets va conèixer aquesta Anna Maria de Justícia dintre del món laboral, on realment no, és una figura molt reconeguda dintre del sector. Una persona que tenia molt clar el que deia, frases com «Lara, en la química està la verdad, la química no s'equivoca», «Si estudias lo vas a conseguir», «Si te formas lo vas a conseguir». Era una persona que tenia les coses molt clares i no es deixava amedrentar per ningú.
2: Era basca.
1: Totalment basca.
2: I això suposo que influencia. He llegit que crec que quan tu anaves els diumenges a casa seva no et deixava marxar sense...
1: Sense el got de mandarina amb carbonat de magnesi. Era el nostre dia a dia. Nosaltres cada diumenge plogués, anaves, donava igual. 1 de gener era indiferent. Anàvem tots els diumenges a dinar a casa seva. Era com la nostra religió, quasi. O sigui, deixàvem de fer un munt de coses per anar a casa l'àvia. I ella ho tenia molt, molt clar. O sigui, el que ella explicava en el seu dia a dia, el que escrivia els llibres, etc., és el que feia en el seu dia a dia, no? I els diumenges ho patíem, quasi, no? Perquè quan érem petits no enteníem que els diumenges sempre hi hagués verdura. Sempre, no, fruta i postre, perquè la meva àvia mai deixava de prendre vitamina C a tots els àpats. Això ho tenia superclar, i la proteïna tampoc mai faltava. Llavors, clar, en aquell moment jo no era gens conscient del que feia, però ara que em vaig formar, soc superconscient del que feia. Intentava fer uns menús els diumenges que fossin atractius per nosaltres, però sempre, sempre hi havia això, no? La proteïna i la vitamina C a tots els àpats.
2: Us explicava per què, doncs, aquella cullereta de magnesi o no? O vosaltres, diguem, us ho trobàveu que dèieu, oi, quin gust més estrany, no?
1: T'he de dir que ens ho intentava explicar sempre, però al final, com sempre passava, no? Era, ah, mamà, por favor, es domingo, hoy no hablamos de trabajo, perquè la gent potser no és conscient, però això era una empresa familiar on treballava la meva àvia, el meu pare, i ara estem nosaltres, no? Si els diumenges també parlàvem de feina i ens tenia que explicar per què funcionava el magnesi, el meu pare acabava amb el cap com un timbal.
2: Què ha significat en la teva vida tenir tan a prop un referent femení en l'àmbit de la ciència com la teva àvia? Perquè no tothom tenia aquest exemple tan a prop.
1: La veritat és que la gent que em coneix sap que jo, en el moment en el que vaig agafar la posició actual que tinc a Anna Maria de Justícia, a la més de directora de màrqueting, però també soc l'ambaixadora, no? I porto els coneixements de la meva àvia allà on em cridin, quasi, no? Al principi, quan se'm va donar aquest projecte, per mi va ser com, uau, no sé si estaré a l'alçada d'això, perquè, ostres, la meva àvia era una persona superrigorosa que tenia el Leninger, que és el llibre de la bioquímica, que tots els químics que ens estiguin escoltant són superconscients d'això, no? I et deia, sí, perquè en el Leninger, en la pàgina 150, párrafo 2, explica la intervenció del magnesio en el círculo de Krebs, no sé què, no sé quantos. I tu era com, al final, clar, si, quan ja la coneixies i era la vuitantena vegada que t'ho deia, tu ja sabies que jo existia i que era tal qual. Tenia una capacitat d'analitzar i quan la gent li explicava, o sigui, quan ella explicava les coses, te la creies, però perquè realment, o sigui, era tan rigorosa i s'ho sabia tan bé i havia estudiat tant que, clar, era com, ostres, jo com assumiré això? Si la meva àvia era una eminència dintre la ciència i jo fins fa poc no tenia clar que em volgués dedicar a aquest sector, saps?
2: Sí, sí, ara ho parlarem perquè parlem de tu, clar. Lara, tu vas estudiar turisme, intentant apartar-te d'entrada, no?, de l'empresa familiar, però quan vas sortir de la universitat vas començar a treballar-hi i et vas dedicar a obrir justament totes les xarxes socials d'Anna Maria la Justícia. Què vas descobrir i què va canviar? Quan vas
1: fer
2: clic?
1: Què em va fer clic, no?
2: Sí.
1: Jo des de sempre tenia molt clar que no volia treballar amb el meu pare. Jo i el meu pare ens estimem moltíssim, però xoquem a qualsevol
2: oposats,
1: discussió.
2: Oposats.
1: Som completament oposats. I tenia molt clar que la meva relació familiar no passaria per treballar a l'empresa perquè acabaríem a tiros. O sigui, jo ho tenia claríssim des de superpetita. Què va passar? Que jo, efectivament, vaig estudiar turisme perquè em volia dedicar a organitzar events. A mi, el relacionar-me amb la gent, etc., m'encanta. I, a més, també m'encanta la cuina. I era com, vale, els events és
2: el
1: meu món.
2: La teva passió.
1: Exacte. Què va passar? Que vaig sortir de la universitat en plena crisi. La crisi, que no hi havia esdeveniments, ni bodes, ni esdeveniments de cap tipus. I el meu pare em va dir, escolta, Anna Maria de Justícia s'està començant a crear tot el tema de xarxes. Vine, Anna Maria de Justícia, crea tot això i quan s'acabi la crisi te'n tornes al teu sector, que és el que t'agrada, i el meu pare ho tenia superclar que era el que m'agradava. Però hi va haver algo que em va enganxar i era el veure com la meva àvia ajudava les persones. O sigui, com la gent desesperada, com en el seu dia va estar la meva àvia, només contestant un email o contestant una consulta, etc., que en aquell moment tot ho feia la meva àvia perquè jo no tenia coneixements per fer-ho, al cap d'uns dies et contestava i em deien, oh, ostres, he dejado de tener rampas por la noche por lo que he podido descansar mejor. I clar, en quatre consells molt simples els hi canviàvem la vida, no? I és una mica el que ens va ensenyar la meva àvia i crec que és una de les coses que ha deixat de llegat dintre l'empresa i és quan una persona té salut serà més feliç. Llavors, és una mica, no, el mantra aquest d'intentar solucionar les coses i això em va enganxar a l'ajudar les persones ajustant quatre coses de cop no és que deixin d'estar malalts, però el seu dia a dia millora i per aquesta gent ja és moltíssim. I això em va enganxar moltíssim i és quan vaig decidir estudiar dietètica.
2: Els problemes de salut de la teva àvia, no? Que ella va poder experimentar amb ella mateixa, però d'una manera potser va ser el seu mateix conillet d'Índies, perquè ella tenia uns problemes de salut i això va fer, no?, de que es posés a estudiar el tema del magnesi.
1: Efectivament, ella va ser el seu propi conillet d'Índies, sense cap mena de dubte, no? Al final ella sempre ho deia, era una d'aquestes dones que desesperada es trobava malament. Tenia dolors, no dormia, tenia furuncles a la cara, rampes, dolors musculars, dolors articulars, tenia
2: artrosi, no? I crec
1: tenia
2: que durant molts
1: artrosi.
2: Anys, 20 i pico, crec que va posar com una mena de
1: cotilla,
2: no?
1: Va estar portant un corset de varilles. I ella, dintre del seu dia a dia, la vida ja no li... O sigui, no tenia com gaire sentit, perquè viure amb dolors fa que la vida realment perdi força sentit, no? I quasi que ella sempre deia de milagros no se vive, de suerte no se vive, però jo crec que sí, que allò va ser sort, no?, en aquell moment, i va caure un llibre que es deia Les virtudes curatives del magnesio. I com que estava tan desesperada com molta de la gent que ho va començar a aprendre, i es va començar a trobar millor a poc, i va dir, ostres, això jo ho tinc que explicar, però jo no li puc explicar a la gent que això és un miracle. Ella venia d'haver estudiat químiques a la Complutense, i llavors era una persona superrigorosa que li encantava explicar el perquè de les coses, no? Ella sempre ens havia dit, jo sempre m'he preguntat el porqué de cada cosa, no? I va dir, jo no li puc explicar a la gent, oiga, tome magnesio, que el que va encontrar en una drogueria, perquè en aquell moment el magnesi no estava ni considerat un suplement a Espanya, i dir-los que és un milagro. I va començar a formar-se i a informar-se, que clar, ara avui obres un ordinador i t'informes de qualsevol cosa. En aquell moment tot anava per carta, tot anava vestant tu al simposi de Montreal, on parlaran d'algú del magnesi, però no sabies molt bé, saps?
2: El què?
1: I ella va començar a investigar, a subscriure's a revistes franceses, a comprar-se llibres, que avui dius, ostres, comprar-se un llibre, però és que en aquell moment la meva àvia, per ella, comprar-se un Leninger era un senyor llibre que no estava a l'abast de tothom, o sigui, no? I amb tot això va anar recol·lectant el per què el magnesi funcionava per la síntesi de proteïnes, per l'obtenció d'energia, en la relaxació muscular, i va explicar tot el que hi havia en aquell llibre des d'una perspectiva superrigorosa i des de la perspectiva de la química o de la bioquímica també, no? Que hi ha molta gent que sempre confusa la meva àvia com a bioquímica i realment ella era una química pura, val? Però sí que tractava moltes coses de bioquímica, no? I ho va explicar i es va autoeditar un llibre. I en aquell llibre va anar...
2: Va ser un èxit.
1: Sí.
2: És curiós perquè ella va provar amb ella el que va veure que, i va veure que funcionava, però clar, el fet de que ella doncs decidís tirar endavant amb això, dius publicar el llibre, més endavant la creació de l'empresa, clar, això, ella es va haver d'enfrontar a moltes crítiques en aquella època de col·legues seus, no? De que, bé, crec que fins a cert punt hi ha metges de l'època que li van dir indocumentada, irresponsable. Ho va passar malament? Com ho va viure, això?
1: La veritat és que ella mai ens ho explicava gaire, però en els últims anys jo sí que vaig tenir la necessitat de fer-li aquest tipus de preguntes, de, oye, abuela, ¿y cómo viviste estos momentos? Ella, o sigui, va patir perquè el fet de que a la televisió pública et diguin que ets una indocumentada per una persona que, si algú no era, era indocumentada, no? Va ser molt dur, però ella tenia la convicció tan clara del que deia, era el que deia i que ella no estava explicant un miracle en tema, saps? O sigui, que estava fundamentat per la química i que la gent que li deia indocumentada no entenia de química, val? Que això era com molt important. Aquella situació el que la va fer va ser tirar de veles cap a dintre, perquè ella en aquell moment era una persona potser una mica més pública del que va acabar sent, però no deixar de seguir publicant llibres i seguir fent les coses amb el rigor que l'havia caracteritzat fins aquell moment. I ella ho deia sempre, Jo no m'he inventat nada. Tot el que jo explico està en els llibres. O sigui, qualsevol persona hagués agafat aquella informació i l'hagués sabut transformar, com la va transformar la meva àvia, en un llibre de divulgació, que en aquell moment va ser best-seller, i hagués tingut aquesta capacitat d'explicar-li a la gent, no? Com que havia sigut professora d'institut, ella tenia aquesta capacitat de fer les coses més complicades supersenzilles, no? I això ho va seguir tenint clar des de sempre, no? Llavors, sí que potser va deixar de ser tan mediàtica, no? I tant d'anar a debats on hi havia molts més interlocutors, i es va centrar molt més en ella, en seguir explicant des del rigor.
2: Tu vens d'un llegat de dones visionàries, perquè l'àvia de la teva àvia va ser qui es va donar del potencial d'Anna Maria la Justícia i la va animar en aquelles èpoques a estudiar químiques i a dedicar-se a la investigació. Tu creus, si la teva àvia va veure en tu també que podies anar més lluny i ser l'empresària i la comunicadora del seu llegat?
1: Jo crec que la meva àvia sempre havia tingut molt clar i sabia identificar molt bé les capacitats de cada persona. O sigui, ella sí que és veritat que jo i ella, ella m'havia intentat explicar químiques durant molts anys de la meva vida i ja havíem tirat les dues la tovallola. Però en el moment en el que vam començar a treballar juntes, ella va veure que jo tenia la capacitat de no només transformar el seu discurs, sinó de portar-lo més lluny. Jo en els últims moments de la meva àvia sí que vaig tenir moltes converses amb ella, doncs perquè...
2: Vas fer una sèrie de vídeos a YouTube, simplement Anna Maria, no? Que allí esteu conversant.
1: Clar, i vam tenir moltíssimes converses. Jo també, en el moment en el que vaig tenir fills, vaig entendre moltes coses que havia fet la meva àvia, no? I sí que jo tinc la convicció que la meva àvia confiava en el que feia, perquè algo que havíem sempre parlat era nadie te va substituir, abuela, tu eres insubstituible. O sigui, la meva àvia... al nivell de rigor, no? És la paraula que crec que més he dit en tota l'entrevista d'avui, però és que era així, no? Era una persona superrecta, amb molt de rigor. Ella era superconscient de que jo això no li voldria treure mai i mai ningú li faria sombra en aquest aspecte, saps? I crec que això la meva àvia sí que ho va veure i va confiar molt en que jo seguís el llegat, no? Perquè ella... dintre la sèrie, no?, em fa com el traspàs del llegat de a partir d'ara qui em va llevar el nombre i la marca a que la gente lo conozca vas a ser tu, perquè jo me retiro, no? O sigui, aquesta sèrie d'entrevistes que vam fer va ser com una mica la despedida pública, no?, de la meva àvia, perquè al final era una mica això. Nosaltres vam començar el projecte a YouTube perquè ella a nivell públic ja no es veia capaç de fer conferències, no? Però també va arribar un moment, després de 350 vídeos que vam gravar, que ella també va dir, jo ja no tinc res més a explicar a aquesta gent.
2: Clar.
1: Tot i que li costava molt entendre que hi havia gent a darrere, quan fèiem els vídeos.
2: Clar. Però en aquell moment, ara perquè ja és més usual a Instagram però tu, i a YouTube, però tu en aquell moment, per d'una manera, vas tindre la visió aquesta de convertir la teva àvia, o almenys tot el seu coneixement, a convertir-la amb ella en una influencer de més de 90 anys. Vull dir que ara ens semblarà molt normal, però en aquell moment no ho era.
1: La veritat és que ho explico molts cops, però tothom em va prendre també una mica per boja. Però jo en realitat m'ho vaig prendre com temps de qualitat amb la meva àvia per acabar d'aprendre tot el que no sabia d'ella i deixar com un reservori de la informació que dominava la meva àvia, no? Al final...
2: Tu ja coneixies el que era l'àvia, diguem, tradicional, i aquí vas conèixer doncs, l'àvia, però també la dona, no? Aquest relleu que fan les àvies, que potser ara passa menys, no? De poder-te explicar tot, no? Passar-te els seus coneixements i també les seves vivències.
1: Crec que en aquell moment ni ella ni jo érem conscients de que realment ella m'estava fent en aquell moment el bolcatge com del seu, quasi que del seu cervell, no? No érem tampoc quan vam començar conscients de que avui estaríem parlant d'això, saps? O sigui, era un projecte que realment vam començar una mica de dir, bueno, anem a compartir temps junts, així m'ensenyes, teníem un parell de conferències gravades que tenien moltes visualitzacions i vam dir, bueno, anem a provar. Jo el que tenia molt clar en els vídeos de la meva àvia era que no era el com, sinó el que explicava, no? O sigui, jo podia fer un vídeo meravellós, intentava, no? La meva àvia en aquell moment, a tots els youtubers, déjame comentarios o un like, suscríbete. La meva àvia em deia,
2: ¿Qué fas?
1: ¿Qué quieres que diga? Y yo, bueno, pero esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Y la meva àvia, clar, totes aquestes coses no les entenia, no? I la veritat és que estic molt orgullosa del projecte que vam fer.
2: Mira, parlem del magnesi, que és el producte estrella de la teva àvia. Tu, ja hem parlat abans, doncs, que vas estudiar turisme, però al final vas acabar el negoci familiar. Tu ets nutricionista, diguem, vas estudiar quan vas decidir quedar-te. Explica'm per què hem de afegir magnesi a la nostra dieta.
1: Doncs, mira, és un discurs que si avui estigués aquí santa de la meva àvia et diria exactament el mateix que jo, però jo no la vull substituir, que quedi sempre clar. Al final, el dia a dia d'avui en dia, les necessitats de magnesi augmenten. Per què? Cada vegada dormim pitjor, tenim més estrès, mengem pitjor... Tot això fa que les necessitats de magnesi augmentin. Per què? Perquè, un, l'alimentació cada vegada és menys rica en magnesi. Si ens remuntem a no gaire molt enllà, cada vegada es menja més hidrats de carboni, cada vegada es menja menjar més preparat, etc. I alimentacions com el llegum, les llavors, cada vegada es van reduint més de les alimentacions, no? Al final, les proteïnes, etc. O sigui, cada vegada l'alimentació estem més preocupats de mantenir-nos prims i que realment d'alimentar-nos, no? Ningú realment està cuidant. I el ritme que portem avui, doncs, qui avui no viu amb un mínim d'estrès? Doncs l'estrès fa que el teu cos necessiti més magnesi del que necessitaria si estiguessis en una situació no estressant. El fet de no dormir, o sigui, hi ha molta gent que no dorm perquè té dèficit de magnesi. Que només prenem magnesi durant una setmana, ja de cop, ostres, he passat de dormir 5 hores a 6. Ojo, dormir una hora més ja és un què, per la gent que no dorm. Llavors, realment és un mineral que no hem analitzat mai, però és molt clar de saber quan una persona té dèficit i quan no. No? Una persona que, això, té molt estrès i el tic a l'ull. Qui no, avui o un cop a la setmana no tens un tic a l'ull que dius, ui, avui a l'ull em va boig. Vale, això és un dèficit, o sigui, és un signe.
2: O les rampes a les cames, també.
1: Les rampes a les cames, les contractures musculars freqüents. Jo mateixa, que prenc magnesi a totes hores, estic tot el dia al físio. Per què? Perquè el meu dia a dia, nens, estrès, dormir poc, fan que per molt que prengui magnesi, les necessitats del cos, encara que me'l prengui, encara, així, tinc problemes musculars, tinc problemes d'insomni, no? Doncs, i jo el prenc cada dia. Doncs la gent que no el pren, només cal comencin a prendre aquests signes, no? Les rampes, els problemes musculars, els tics, l'insomni, les palpitacions... Totes aquestes cosetes van desapareixent o apareixen de forma més puntual.
2: Tu prens complements?
1: Jo tinc una rutina d'hivern i una rutina d'estiu. Jo, durant tot l'any, prenc tant col·làgen amb magnesi com el magnesi. Que en aquest cas jo prenc el magnesi total de la Maria de Justícia. Això ho prenc tots els dies de l'any. I a l'hivern sempre prenc oli de fitxa de bacallà, que és la vitamina D i l'omega 3 que ara pren tothom, però ningú és conscient que el que pren realment és oli de fitxa de bacallà, perquè és d'on s'extreu tant la vitamina D com l'omega 3, val? I el prenc sobretot a l'hivern, que és quan, degut als horaris, etc., tenim menys exposició al sol, no? Al final, la importància de tenir uns bons nivells de vitamina D pel nostre sistema immune, per al tema oxidatiu, etc., és important, llavors jo l'hivern l'aprenc. I a l'estiu, a vegades la canvio o afegeixo el llevat de cervesa pel cabell, que al final el cabell, amb l'exposició al sol més prolongada, pateix més, i el llevat de cervesa el que al final t'aporta és grup B, per nutrir, sobretot a nivell de cabell, que per mi el meu cabell és superimportant.
2: Les analítiques et deuen sortir fantàstiques.
1: Ojalà!
2: A veure, funcionava segur perquè la teva àvia va ser una dona longeva. Va morir fa uns 2 anys, no? A l'edat
1: de... novembre del 2024.
2: Amb 100 anys, poca broma, eh? Per resumir una mica, quina ensenyança t'ha deixat, doncs, estar a prop d'ella?
1: És que em sap greu repetir-me, eh? Però... el ser una persona rigorosa o creure en el que fas és el que crec que la meva àvia m'ha ensenyat, no? La meva àvia tenia molt clar que el magnesi i el col·làgen funcionaven, tot i la marabunta de gent que durant 45 anys li va estar fent o intentant fer sombra. Jo ara, no, els hi deia l'altre dia a l'organització, no? Infarma és una de les fires més representatives del nostre sector. No hi havia cap estanc que no tingués magnesi. I una mica a mi el que em fa gràcia és, ostres, és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no? I llavors que ara pràcticament tota la indústria o totes les farmàcies tinguin productes amb magnesi, siguin o no de la Maria de Justícia, per mi és un orgull. Li dona valor a tot el que va fer durant tots aquests anys, picant molta pedra, no? Al final, perquè al final la indústria sempre ha estat liderada per grans laboratoris i ella no deixava de ser una empresa petita al costat de grandíssims laboratoris, però ella no va deixar mai de fer-se com el forat, no? Llavors, crec que això és una cosa que serveix per a la Maria de Justícia, però en realitat serveix per qualsevol sector, i és, si tu realment creus en el que estàs fent, lluita i treballa.
2: Estem al programa Soc Cogula. Ella va ser una cogula pel que explicaves, jo ho resumiria per la seva resiliència, no? Però jo crec que tu també, perquè m'imagino que no deu ser fàcil heretar aquell
1: llegat,
2: clar.
1: Sí.
2: I tu has decidit tirar endavant, no? I fer el teu propi camí, que és molt creatiu. És així, no?
1: Sí, jo crec que, bueno, jo també soc la persona crec més creativa de la meva família, i això a vegades sembla que vagis a contracorrent quan tots estem remant en el mateix, no?, en el mateix barco. A vegades no és senzill, però al final també és una mica... jo i la meva àvia semblava que no ens enteníem perquè érem completament oposades, però en el fons ens enteníem moltíssim.
2: Penso que cal apostar per la nova generació de dones com tu, que han tingut un exemple de sacrifici, no?, també, com el de la teva àvia, però crec que ara potser és el moment d'aportar nous valors, no?, com el que tu representes, i altres dones que han decidit agafar les regnes de la seva vida, de l'empresa. Quin és el teu propòsit, ara que tu estàs al capdavant?
1: Jo el que tinc molt clar és seguir sent molt fidel als seus principis, no?, però amb el toc de modernitat. Clarament, hi ha molta gent que ens estarà escoltant que dirà, ostres, la Maria Justícia és una marca molt antiga, no sé què, però el fet d'acostar-nos a gent més jove, amb noves formulacions, ara també estic involucrada dintre innovació, etc. El que tinc molt clar i el que crec que serà el meu llegat dintre la Maria Justícia és que no perdré aquest llegat, no? No m'olvidaré de qui va ser la fundadora i de quins són els valors que marquen a la Maria Justícia. Transformar-ho per públic més jove, que al final també és un repte important, però no oblidar-me de què és el que ens va fer estar avui aquí 45 anys més tard.
2: Doncs Lara Feliu, ambaixadora del llegat divulgatiu de la científica Anna Maria la Justícia, la teva àvia, que no és només un nom d'una marca de nutricosmètica, sinó també el d'una dona que ho va canviar tot en el camp dels suplements alimentaris en aquest país. Gràcies, Lara, per compartir aquesta història d'èxit, superació i investigació.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: A tu. Merci, Lara.
0: Soc Cogula. Converses amb dones que inspiren. Amb Roser Parera i Moragas.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i

0: guanyant comoditat i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre

0: Per a primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres

0: increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterimo, amb DJ Glasshat.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres 24 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
2: La companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Calafell ha acollit el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats s'optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. El Vendrell acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès el proper divendres 26 de juny. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. El Ministeri de Cultura posa en marxa un nou bo cultural jove pels nascuts l'any 2008. El club d'un dels menors ofegats a Tarragona apunta que el corrent els va dur a les roques quan es banyaven a la platja. I el titular esportiu amb el David Burillo.
3: Avui parlarem amb Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha anat assolint diferents reconeixements i títols com a campió de diferents esports relacionats amb el medi marí. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida, que ofereix cursos de parawind, windfoil i paddle surf.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la crida del castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. arreu. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 2:15. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
4: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
5: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor, portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts, i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
4: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de què és darrere i davant.

0: patinar bastant i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada per viatge i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba i ara a sopar i a gaudir.
1: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
2: Tot, primer de tot, doncs donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs tradicions antigues i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs aquest acte, no?, aquest certamen que ha convocat aquí, doncs tenim hereus, tenim pubilles, doncs sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs de Barcelona i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles, doncs que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs Calafell un any més, doncs hem pogut doncs viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs del Camp de Tarragona, sobretot d'aquí de Calafell, no?, d'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi ara per la festa major d'aquí del poble.
1: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folclòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar durant un any un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
3: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El port de Coma-ruga serà aquest proper divendres 26 de juny l'escenari del primer festival de drons del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha organitzat una jornada especial per donar la benvinguda a l'estiu amb una programació que combinarà cultura popular, tecnologia i música. La festa començarà a 8:45 de la nit amb la Torto Fest, un correfoc que tindrà lloc a les places dels Germans Trilles i del Tavaris. L'acte comptarà amb la participació de la Tortuga de Foc del Vendrell i diverses bèsties convidades, el Banyit de Solivella, la Nicasseta del Catllà i la Carpafera de Martorell. Un espectacle amb 400 drons sobre el cel de Coma-ruga. El plat fort de la nit arribarà a les 11 amb l'espectacle de drons de l'empresa Crostars Aerial. Un total de 400 drons, com hem dit, protagonitzaran una exhibició creada especialment per aquesta ocasió. Amb més de 14 figures inspirades en elements culturals i naturals del Vendrell i dels seus nuclis marítims. La proposta també farà referència a alguns dels grans esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi, convertint el cel de Coma-ruga en un escenari visual únic per donar la benvinguda a l'estiu. La programació continuarà amb un concert del grup de versions Police Line a la plaça dels Germans Trilles. Un DJ serà l'encarregat de tancar la festa amb una sessió dirigida especialment al públic més jove, en una nit pensada per a tots els públics.
3: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
1: El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kW. Potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, i ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests, 120.000 euros provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el número 47 de dipòsit regulador del CAT, que integra la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però és el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, el Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT: la descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, diu, com les cobertes dels nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables.

0: gas. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% d'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.203 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera d'entendre la gestió de l'aigua. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Barà i el Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I a la Plana General, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquesta setmana la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. El programa permetrà, a partir d'ara, destinar l'ajuda a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. L'ajuda, de 400 euros, es podrà utilitzar en dues modalitats diferents, segons si es vol consumir l'import en una sola iniciativa o repartir-lo en diferents propostes. Els joves disposen d'un any per utilitzar aquests 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Poden tenir accés a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys aquest 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a l'Estat, sol·licitants d'asil, desplaçats temporalment o estrangers extutelats. Es tracta d'uns 561.459 potencials beneficiaris a tot l'Estat. El bo funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir al mòbil o en format físic. En els darrers 4 anys, el bo cultural jove ja ha arribat a 1,2 milions de persones.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El president del Club Deportiu La Floresta, Pablo Pedro González, on jugava un dels menors ofegats divendres passat a la platja de la Rabassada a Tarragona, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que els infants s'estaven banyant a la platja quan el corrent se'ls va endur a la zona de roques. En activar-se els serveis d'emergència, explica que van tardar més de mitja hora a rescatar-los. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que no hi ha testimonis que veiessin els nens saltant de les roques i tenen obertes totes les hipòtesis sobre com van accedir a aquella zona. En el moment de l'incident, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada. Escoltem ara les declaracions de Pablo Pedro González, el president del Club Deportiu La Floresta.
2: Estaven a la platja i aquest xiquet el va arrastrar l'aigua a casa allà. Però aquest el van rescatar als 30 minuts, eh? Als 30 minuts. Jo vaig estar allà. Sol que em van trucar que s'havia ahogat el Michael, que no l'encontraven, jo me vaig anar cap allà, a la platja, i vaig estar allà. Des que se va acabar tot, des que van treure aquells dos xiquets a l'ambulància, que els van fer com recuperació, saps?
0: El president del Club Deportiu La Floresta també diu que els menors no sabien nedar i que la corrent els va dur a la zona de roques.
2: El Michael tenia por a l'aigua. No passava de la cintura. De la cintura seva no passava, aquest xiquet. I aquest xiquet estava per la cintura, la ola que li agafa, el pol que cap dintre, un el té que agafat i se li escapa. I se li escapa. I ja t'he dit, els que se van salvar eren més petits que ells. I estaven a res. A un metro, a un metro. El que passa que, claro, si no saps nedar damunt de l'aigua te xupa cap dintre, dos sí que el van treure. I van estar fent allí recuperació. Però aquest el va portar l'aigua cap dintre, i el va portar en allà, on estaven aquestes roques.
0: El mateix president, Pablo Pedro González, comenta que estan recaptant diners per pagar l'enterrament d'un dels menors.
2: Comprar-li un ninxo, perquè, clar, aquesta família no tenia ni segur ni res. Ara he anat al cementiri a pagar el ninxo, que munten uns quasi 5.000 euros, i també aniré a veure la pedra, a veure com me costa la pedra i tal. El cost millor serà en total uns 8.000 euros que tindré que aconseguir. Però pel nínxol ja ho he aconseguit, eh? La gent de la floresta s'ha volcat molt. Bueno.
0: Dilluns, l'Ajuntament de Tarragona va anunciar que de cara a la temporada vinent estudiaria fer formació als joves per conscienciar-los sobre el risc que suposa saltar des de les roques. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, reclamava també corresponsabilitat a la ciutadania i obria la porta a posar més cartells de prohibició de bany a la zona. Tot i això, l'entorn d'una de les víctimes insisteix que cap dels menors va saltar al mar, sinó que s'estaven banyant a la mateixa platja amb altres infants i familiars quan se'ls van dur al corrent. Els familiars de les tres víctimes mortals estan gestionant l'enterrament dels menors. Dos d'ells seran repatriats al Marroc, mentre que el tercer serà enterrat a Tarragona. El Club Deportiu La Floresta, com hem dit, ja ha iniciat una campanya per recaptar diners per tal de sufragar els costos. González ha assenyalat que la família del menor que formava part del club és vulnerable i per això volen ajudar-los. De moment ja han aconseguit els 5.000 euros pel nínxol, mentre que l'Ajuntament de Tarragona s'ha fet càrrec de les despeses del tanatori. Ara volen aconseguir uns 3.000 euros més per pagar una làpida i altres costos.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
3: Calafell és mar i gent que s'estima la mar, com és el cas d'en Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha assolit reconeixements com el rider del circuit nacional de windsurf l'any 1991, campió de Catalunya Super Sprint, campió d'Espanya Sublong Distance, quart d'Europa a la Sublong Distance i ara top 10 a la Copa d'Espanya Windfall La Pollença, a Mallorca. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida.
4: Super School, Windfall Cat, estem ubicats aquí al port de Segur de Calafell. Tenim els serveis del nostre estimat paddle surf i bueno, som pioners aquí al nostre territori. Oferim pues, les classes del nou esport aquest que fem ara, que se'n diu Windfall. Tenim l'escola Windfall Cat i l'última manera que tenim de navegar és el parawing, que és un paracaigudes, que després us ensenyaré, que també anem a l'aigua amb això. És un esport que és molt cridaner, perquè veureu que la taula s'aixeca del mar. És com si anéssim volant amb una catifa voladora, no?
3: A més d'aquests serveis, també ofereixen el lloguer de material.
4: El material de lloguer depèn del nivell del llogater. Tenim màstils més curts, veuràs que tenim uns màstils que són molt llargs, d'un metro, 90 centímetres, i per començar utilitzem màstils molt baixets, de 70 centímetres, perquè quan caus és molt suau la caiguda, fins que t'acostumes a navegar sense caure. No?
3: Els materials que utilitzen no són uns qualsevols. En Nacho ens explica quina és la qualitat d'aquests materials.
4: S'hem especialitzat en els que són els creadors d'aquest esport, que venen de Hawaii, la mític Hawaii nostra, no? Llavors, són els que han desenvolupat aquest esport, que serien en Dave Kalama, que és un dels shapers. El shaper és el que fa els dissenys de les taules. Llavors, és un home que està tocat com per Déu, no?
3: La seva trajectòria al medi marí comença el 1977 amb d'Optimis i Windsurf de la mà d'en Lluís Fernández. Des de llavors ha obert camí a la visibilització d'aquests esports a Calafell.
4: Vam ser pioners també amb l'estàndard paddle surf. Vam dir que totes les platges, tots els clubs i xiringuitos tindrien tables de paddle surf, i així ha sigut. Nosaltres continuem oferint el nostre millor servei amb els joguers, amb l'ensenyament d'aquest esport, a les famílies, perquè quan surten en grup a l'aigua és un cacau la família, llavors hem de dirigir com ha d'anar bé aquell grup a l'aigua, no? La tècnica que ha de fer el pare, si s'ha de situar al darrere per controlar el grup, i bueno, el tema de seguretat, no? Sempre tindre pendent el vent, les corrents, cap on s'ha d'anar, com s'han d'aprofitar. Això és el tema del paddle surf. També oferim el surf, i aquest any volem ser ben forts també amb els nens, amb el foil i el windfoil.
3: Precisament això és el que crida més l'atenció, al foil i al windfoil. En què consisteixen aquests esports?
4: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, ja no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un espot com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal, perquè tenim molts dies a l'any que abans no teníem, que estem a l'aigua fent l'esport. És una de les diferències més potents que tenim d'abans. El windsurf sempre hem estat patint amb el cotxe, anant cap amunt, cap avall, carregats de material. I això, amb un equip mínim, pots navegar moltíssims dies a l'any.
3: Els podeu trobar al port de Segur de Calafell. Què és per ells aquest espai?
4: Home, el port, estem encantats, perquè el port de Segur de Calafell ens ha acollit molt bé. Amb el director, el Pol, sempre hem estat dissenyant activitats aquí, i a més és un espai que compartim, doncs, amb el lloguer d'embarcacions, com el Maruno, l'escola de municipal de Calafell, que tenen la vela lleugera. Llavors hi ha un moviment aquí de jovent, de gent gran, que es barregen tot tipus d'edats amb una mateixa il·lusió, no?, que és anar a la mar, no?
3: Super School Windfoil Cat no és només una botiga de lloguer de material o una botiga que ofereix activitats al mar. És també una escola, com bé diu el nom. En què consisteix aquesta escola?
4: L'escola la tenim oberta tot l'any. Hi ha un mes i mig, tal, que és molt dur de l'hivern, que ja sí que es redueix, entrem quatre a l'aigua. Normalment està la Guàrdia Civil a l'aigua i jo i dos més. A la resta de l'any tenim obert i oferim el servei amb neoprenos, amb les dutxes del port, que hi ha uns vestuaris magnífics. Tenim molts nens. Al principi teníem moltíssims nens, però va haver un moment d'inflexió que vaig veure que no, a mi no m'agradava tenir tanta gent, i no li donava un bon servei i se'n dispersava el grup també, no? Jo cada vegada he anat reduint, perquè veig que dono un millor servei no tenint tant de nens. Els tinc més controlats i aprenen més, que per mi és l'objectiu, que al final de tot acabin aprenent i tinguem més jovent practicant aquest esport, que no sigui només una passada per l'escola per fer bulto, no?
3: Quin és el perfil dels clients?
4: Tenim clients de totes les nacionalitats. Aquí ens venen a llogar de fora, com tenim molt ben col·locada l'empresa a internet, al Google, que és el professor, ens té sempre a la primera plana. Llavors, sempre ens contacten, degut a les marques que, com t'he comentat abans, que portem, que és el referent hawaià, no? Llavors, clar, la gent ja, això ja ens col·loca, ja sap qui som. I després tenim molt servei d'aquí. Els alumnes que tenim un ventall de tot, perquè tenim nens de 10 anys fins a nens de 74. Llavors, clar, al nostre Instagram pengem totes els inicis dels nostres clients, no? I podràs comprovar que, clar, tenim alumnes que el dia 1 de gener, o sigui, després del cap d'any, no ens deixen sortir de nit, volen fer la classe, no? Llavors, estem contents d'això, d'haver pogut tirar endavant a alumnes i fer-los la il·lusió de que ho volien fer, i ja ho fan i estan enganxats d'edat gran, no? Com el de 74 anys.
3: Així que ja sabeu que Windfoil Cat Super School ofereix activitats esportives al medi marí totalment novedoses aquí a Catalunya. Per recuperar aquesta entrevista sencera amb el seu reportatge, ho podeu fer a partir del nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: face.
1: Comença
2: Calafell Ràdio FM.
3: It's summertime.
4: Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, la millor música.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
1: És estiu a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Radio.
1: It's summertime.
0: Calafell Radio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

para tus oídos.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time, aquest estiu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns